Saben aquell que diu que és un tio que entra en una tienda de animales, diu, oiga, diu que tienen pollitos, diu, sí senyor, diu, que hi ha 50 pollitos, le venden los 50 pollitos.